Carmen sa nans cabo, Carmen do trenya, badera zo nans cabo, badera vos renya.